Sí, estem així. Hola, què tal? Molt bon dia. Avui és divendres, és 31 de juliol. És un dia molt gran per a molts municipis. Per exemple, per a Aielo de Malferit. Avui fem el nostre Avui por Hoy en directe. Municipis com, per exemple, Otos, Guadasséquies, Rugat, Benicolet, van donar inici ja als seus dies grans. I ho faran amb aquest temps.

0: I com bé sabem, la calor continua sent intensa al llarg d'esta jornada de la Vall d'Albaida. Una jornada que començarà amb el cel ras i presència de pols en suspensió, encara que de cara a última hora de la vesprada podria créixer nuvolositat d'evolució, amb una baixa probabilitat d'algun ruixat o tempesta. Les temperatures es mantindran en valors molt elevats, a Ontinyent s'espera una màxima de 41 graus. L'avís és de color groc. El vent bufarà fluix i variable al matí, girant de component oest al llarg del migdia. Recordar-los que en estos moments la temperatura Ontinyent és de 22 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre 20 i 24. I, com sempre, us donem dos exemples. Tenim 21 a Aielo de Malferit i 23 al Palomar.
1: Ja estàs preparat per a les festes d'ahir? Cal agafar forces. Perquè de l'1 al 4 d'agost esclaten les festes patronals i de moros i cristians d'Aielo de Malferit. En la conquesta del castell i molta, molt, no deixes que toco i vine a viure-ho.
2: Hay momentos que lo cambian. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. De Total de Sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
3: ¿Y si pudieras sentir el futuro hoy? Silencio, potencia y emoción en cada kilómetro. Así es la gama híbrida enchufable de Audi. Descúbrela en Motor Pacífico Alcoy, Alcira, Gandía, Ontinyent y Sátiva. O entrando en motorpacíficoaudi.com.
0: Dispositiu especial per a la Setmana Gran de Moros i Cristians, que tindrà lloc del 16 al 24 d'agost. Així com els dies previs, la reunió de coordinació amb la Societat de Festers, Policia Local, Policia Nacional, Protecció Civil i els diferents municipals per plans actes, estalls de els horaris i tots els servicis necessaris. La regidora de Festers, Àngels Muñoz, ha destacat que els preparatius impliquen la coordinació de centenars de persones entre personal municipal i extern per garantir que les festes es desenvolupen amb normalitat. A més, ha fet una crida tant al veïnat com a les persones visitants perquè gaudisquen de les festes amb civisme, respectant la convivència i fent-ho un responsable dels espais públics i del mobiliari urbà. En un dia on Ontinyent estrena avui la nova residència de la Beneficència, que culmina el trasllat al nou edifici del barri del Llombo. Les noves instal·lacions quasi dupliquen la capacitat del centre, passant de 41 a 97 places, i ofereixen espais més amplis, moderns i adaptats a les necessitats de les persones majors. L'actuació ha suposat una inversió pròxima als 9 milions d'euros, amb finançament de diverses entitats, i esta mateixa setmana la Generalitat ha aprovat una subvenció de més de 100.000 euros per a equipament. L'alcalde Jorge Rodríguez ha destacat que el projecte obri una nova etapa en l'atenció a les persones majors d'Ontinyent. I altre espai de la capital de la Vall d'Albaida que està encetant la seva particular nova etapa és el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana. Com bé saben, a principis de setmana es va aprovar una inversió de prop d'1,2 milions d'euros per completar la seva museografia per part de la Diputació de València. I ahir, al nostre Hoy por Hoy, vam parlar amb el director de l'Etno, Joan Seguí, que va explicar que aquest projecte és fruit del treball conjunt desenvolupat durant els últims anys entre el museu, l'Ajuntament i la Fundació del Museu del Tèxtil. Seguí ha destacat que la museografia permetrà donar contingut als espais expositius amb recursos audiovisuals, interactius i peces patrimonials. L'escoltem.
4: Crear. Diguem el discurs, un discurs, una història en tres dimensions dins, i és una història que ha de ser atractiva, que ha de ser moderna, que ha de ser identitària, que li ha d'agradar, és un equilibri, a vegades difícil,

0: agradar i ha de ser suficient per la gent que ho ha viscut, la gent del, en este cas d'on tenien o de la comarca, que coneixen moltíssim, perquè ha sigut la seva vida. No ens enganyem i està en l'ambició nostra que sigui una història internacional.
1: Pel que fa als pròxims passos, s'ha pensat que ara s'iniciarà la licitació dels treballs de museografia i una vegada executats, el museu podrà afrontar la seva fase final abans de l'obertura definitiva al públic.
0: Imagina que l'any passat l'estiu és la licitació i quan aquesta licitació es resolga tinguem una empresa que concrete el disseny museogràfic que s'ha fet, és només produir. Home, jo espero que per la primavera del 2027 això ho puguem tindre. Seria l'objectiu, poder tindre el museu amb les portes preparades per obrir i rebre públic. No, o sigui, afinar-te més, perquè aquestes coses sempre, òbviament, són coses complexes i demés, però jo crec que la primavera 2027 és un objectiu realista.
1: Ho apuntem a l'agenda. Primavera de 2027. Són les 7 i 26. En una estona de l'esgalo de Malferita.
2: Però hi ha un tinyent Vall del Gomàs Marín.
3: Escolta, Carmen, que no et passe com l'any passat, que enguany l'entrada d'on tinyent la veiem assegudes. Te ho jure.
4: No ens quedem sense la nostra cadira. El dijous 30 de juliol, a les 10 del matí, s'obri la venda de les 10.000 localitats a interticket.es.
3: I si no, a partir del 17 d'agost anem juntes al Museu Fester a comprar-les presencialment.
4: Viu l'espectacle en primera línia de l'Almatxa Daniel Gil. Festes de moros i cristians d'Ontinyent. Declarades d'interès turístic internacional.
5: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: És un missatge que recordo que el Consorci Provincial de Bombers de València va donar per controlat un incendi de vegetació declarat ahir a Aielo de Malferit, en el qual van intervindre dues dotacions del Parc d'Ontinyent, bombers forestals de la Generalitat i personal tècnic del Consorci. L'alcalde, Cristian Verdú, ha explicat que el foc s'ha originat en una zona agrícola quan una persona estava utilitzant una desbrossadora, una activitat prohibida amb l'actual situació d'alerta 3 per risc extrem d'incendis. L'escoltem.
6: Ha sigut en un àrea agrícola. El home major, tota la bona voluntat, segons diu, no, pues, estava intentant fer com un tallafoc al voltant d'on té la llenya perquè s'anava de viatge i pues, no ha tingut una altra ocurrència que agafar la desbrossadora i el que li s'ha calentat i el deixar-la en terra, s'encés la pinotxa i pues, el dany no ha sigut més que el seu marge, afortunadament.
1: Verdú aprofita per recordar que amb les altes temperatures i el risc extrem d'incendi estan totalment prohibits aquest tipus de treballs i ha fet una crida a la màxima prudència. Més qüestions a nivell comarcal. Fontanars dels Alforins celebrarà l'any que ve el centenari de la seva constitució com a municipi. L'alcalde, Julio Biosca, s'ha reunit amb el president de la Diputació, Vicent Montpó, per demanar la col·laboració de la institució en els actes commemoratius. Entre les iniciatives previstes hi ha l'edició d'un llibre sobre la història del poble, la recuperació de símbols locals i la creació d'una partitura per a l'himne de la patrona. Escoltem el propi alcalde.
7: Notem i sentim el recolzament i l'espenta de la gent del poble que vol, diguem, que esta data siga significativa. Aleshores, és com una reafirmació de l'interès que tenim per fer que el nostre present com a poble siga el que és molt bo, però que el nostre futur, diguem, que no siguin només 100 anys, sinó que siga molt més. Aleshores, i se suma de tota la participació, la implicació, diguem, que ens reafirma com a identitat de poble que som.
1: I pel que fa a l'agenda, cal recordar que avui a Aielo de Malferit, a més de fer el nostre Hoy por Hoy en directe, a les 7:30 se celebrarà el trofeu de festes de raspall al trinquet. A les 11 de la nit, la plaça del Palau de Malferit acollirà el 5è Festival Folklòric d'Intercanvis. Per altra banda, a Benicolet, avui comencen els primers actes de les festes patronals, des de les 12 del migdia. A Guadasequis tenim mostra de titelles d'estiu a la Vall d'Albaida. A Otos, la nit de l'Olla, i a Rugata es celebra el dia del Santíssim Crist dels Prodigis. I el Deportivo Tigre femení va caure en la final del Cotif per penals. Una llàstima. Enhorabona a les xiques de Rocío Urbas. Avui de Guàrdia Ontinyent, la farmàcia de Sant Rafel, a la Vall d'Albaida, la de Benissoda.
8: Las 7:30, las 6:30 en Canàries.
9: Hoy por hoy, con Pedro Blanco.
8: Esta mañana va a ser un constante ir y venir a la ciudad de Ceuta, también a Melilla. Sobre todo en Ceuta se está viviendo esta situación extrema. La ciudad, ya saben, está desbordada. Desde ayer han entrado miles de personas. No hay cifras oficiales.

0: en cada racó. Hi ha moltes ganes d'eixir al carrer i gaudir d'unes jornades que han estat molt esperades durant tot l'any. Però, com sempre diem, la festa també ha d'anar de la mà de la responsabilitat. Ahir mateix, la comarca va tornar a viure un esglai fortet amb un incendi. I les altes temperatures ens obliguen a extremar les precaucions, especialment en eixir activitats a l'aire lliure. Perquè sí, toca gaudir, clar està, eh? Però sense perdre de vista que els termòmetres poden frenar onada de calor. Amb això, us conto quin és el temps per avui. Perquè la jornada començarà amb el cel ras i presència de pols en suspensió, encara que de cara a última hora de la vesprada podria créixer nuvolositat d'evolució amb una baixa probabilitat d'algun ruixat o tempesta. Les temperatures es mantindran en valors molt elevats, on tindrà de 41 graus, mentre que la EMET manté activat l'avís groc d'altes temperatures a l'interior sud de la província de València entre la 1 del migdia i les 9 de la nit. A la Vall d'Albaida fregarem o superarem eixa marca dels 40 graus. El vent bufarà fluix i variable al matí, girant a component oest al llarg del migdia. En aquests moments, la temperatura ontinyent és de 24 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 20 i els 25. I, com sempre, us donem dos exemples. Tenim 22 a Pinet i 23 a la Pobla del Duc.
1: Ja estàs preparat per a les festes d'Aielo? Mira, que... Perquè de l'1 al 4 d'agost esclaten les festes patronals i de moros i cristians d'Aielo de Malferit. Entrades espectaculars, la conquesta del castell i molta, molta diversió. No deixes que t'ho conten i vine a viure-ho.
2: ¿Y si pudieras sentir el futuro hoy? Silencio, potencia y emoción en cada kilómetro. Así es la gama híbrida enchufable de Audi. Descúbrela en Motor Pacífico Alcoy, Alcira, Gandía, Ontinyent y Sátiva. O entrando en motorpacificoaudi.com.
3: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
0: I com he parlat de festes, aprofite per contar-los que Ontinyent ja prepara el dispositiu especial per a la Setmana Gran de Moros i Cristians, que tindrà lloc del 16 al 24 d'agost, així com els dies previs. L'Ajuntament ha celebrat una coordinació amb la Societat de Festes, Policia Local, Nacional, Protecció Civil i els diferents departaments municipals per planificar els actes, els talls de carrers, els horaris i tots els servicis necessaris. La regidora de Festes, Àngels Muñoz, ha destacat que els preparatius impliquen la coordinació de centenars de persones, entre personal municipal i externa, per garantir que les festes es desenvolupen amb normalitat. A més, ha fet una crida, tant al veïnat com a les persones visitants, perquè gaudisquen de les festes amb civisme, respectant la convivència i fent un ús responsable dels espais públics i del mobiliari urbà. En un dia marcat en roig el calendari de les nostres persones majors, perquè continuen d'escena avui la nova residència de la Beneficència, que culmina el trasllat al nou edifici del barri del Llombo. Les noves instal·lacions quasi dupliquen la capacitat del centre, passant de 41 a 97 places, i ofereixen espais més amplis, moderns i adaptats a les necessitats de les persones majors. L'alcalde d'Ontinyent, Jorge Encio, a les persones majors d'Ontinyent. I això de les noves etapes, a contar-los que també s'ha iniciat una d'aquestes al Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, després de l'aprovació a principi de setmana d'una inversió de més d'un milió d'euros per a completar la museografia d'Ontinyent. Joan Seguí, que ens va explicar que aquest projecte és fruit del treball dels últims anys entre el museu, l'Ajuntament i la Fundació del Museu del Tèxtil. Seguí ha destacat que la museografia permetrà espais expositius amb recursos audiovisuals, interactius i peces patrimonials. L'escolten en declaracions a Ràdio Ontinyent.
4: Creem el discurs, un discurs, una història en tres dimensions dins, i és una història que ha de ser atractiva, que ha de ser ja, que l'equilibri ha d'agradar i ha de ser suficient per a la gent que ho ha viscut, la gent, del, en aquest cas, d'on tenien o de la coma moltíssim, perquè és la no ens enganyem, i és ambició nostra, i una història internacional.
0: I en un minut us parle de l'esglai que esmentava al principi d'aquest matinal. Són les 8 i 25.
5: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
6: Escolta, Carmen, que no et passe com l'any passat, que enguany l'entrada d'Ontinyent la veiem assegudes, te ho jure.
7: No ens quedem sense la nostra cadira. El dijous 30 de juliol, a les 10 del matí, s'obri la venda de les 10.000 localitats a interticket.es.
6: I si no, a partir del 17 d'agost anem juntes al Museu Fester a comprar-les presencialment.
8: Viu l'espectacle en primera línia de

0: L'Almatxa Daniel Gil. Festes de moros i cristians d'Ontinyent. Declarades d'interès turístic internacional.
1: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de tu acción, marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: Bé, aquesta recomanació, perquè el Consorci Provincial de Bombers de València va donar per controlat un incendi de vegetació declarat ahir a Aielo de Malferit, en el qual van intervindre dues dotacions del Parc d'Ontinyent, bombers forestals de la Generalitat i personal tècnic del Consorci. L'alcalde Cristian Verdú, en declaracions a Ràdio Ontinyent, va explicar que el foc es va originar en una zona agrícola quan una persona estava utilitzant una desbrossadora, una activitat prohibida amb la situació actual d'alerta 3 per risc extrem d'incendis. L'escoltem.
3: Ha sigut en un àrea agrícola, el home major, tota la bona voluntat, segons diu, no, pues, estava intentant fer com un tallafoc al voltant d'on té la llenya perquè s'anava de viatge i pues, no ha tingut una altra ocurrència que agafar la desbrossadora i el que li s'ha calentat i el deixar-la en terra, desencés la pinotxa i pues, els danys no han sigut més que el seu marge, afortunadament.
2: I no va ser tan sols un esglai. Ha informat a CIF Mariola Verda que va haver una falsa alarma d'un incendi a Bocairent ahir de vesprada, al quilòmetre de Bocairent a Alcoi. Continuem al nostre matinal. L'any que ve és important per a Fontanar dels Alforins, perquè celebrarà el 2027 centenari de la seva Constitució com a municipi. L'alcalde Julio Biosca s'ha reunit amb el president de la Diputació, Vicent Montpó, per demanar la col·laboració de la institució en els actes commemoratius. Entre les iniciatives previstes hi ha l'edició d'un llibre sobre la història del poble, la recuperació de símbols locals i la creació d'una partitura per a l'himne de la patrona. Escoltem a Julio Biosca, el primer edil.
4: Notem i sentim el recolzament i l'espai poble que vol, diguem, que aquesta data siga significativa. Aleshores, és com una reafirmació de l'interès que tenim per fer que el nostre present com a poble siga el que és molt bo, però que el nostre futur, diguem, que no siguin només 100 anys, sinó que siga molt més. Aleshores, i la suma de tota la participació, la implicació, diguem, que ens reafirma com a identitat de poble que som.
2: En l'últim minut, anem amb l'agenda. Comencem per Aielo de Malferit. Avui, recorden que el nostre Oi Por Oi Ontinyent la Vall d'Albaida es desplaça fins allí per a contar-vos tota l'actualitat de les seues festes patronals i de moros i cristians. Per cert, en la programació d'aquest divendres, 7:30, Trofeu de Festes 2026 de Raspall al Trinquet i a les 11, Festival Folclòric d'Intercanvis al Palau del Malferit. A Benicolet, les festes comencen a les 12 del migdia amb una cursa de natació infantil. A les 8:30, Cercavila i a la 1, Orquestra Freedom. Per altra banda, a Guadasset, elles d'estiu de la Vall d'Alba, 9:30 a la plaça del poble. A Otos, les festes en la tradicional nit de l'Olla. La programació comença a les 8 de la vesprada i a les 10 de la nit tenim el sopar de comparses a la plaça. I a Rugat, avui el dia estarà dedicat al Santíssim Crist del Prodigi. En aquests moments s'està realitzant ja la despertada tradicional. Tenim cercavila, tenim recollida de festes i festeres i inclús orquestra al llarg de la matinada. I als esports, el Deportivo Ontinyent va acariciar el títol del Cotif femení, però va acabar caient a la final davant l'Elx en la tanda de penals. Enhorabona a l'equip de Rocío Urbàs. I recorden que demà, primer partit de pretemporada de l'Ontinyent 1931, solidari, a benefici de Diabetes 0. Avui de Guàrdia Ontinyent, la farmàcia de Sant Rafel. A la Vall d'Albaida, la de Benissoda.
5: En la cadena SER, Hoy por Hoy, Lo Blanco.
6: 8:30, las 7 en Canarias.
7: Caixa patrocina este espacio.
6: El tiempo del abierto hoy vuelve a estar, vaya verano que llevamos, más abierto que nunca, porque vamos a tener una edición especial de este Hoy por Hoy dedicada, en este tiempo del abierto, práctica y exclusivamente a la situación en Ceuta. Con Cristina Monge. Hola, Cristina, muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Pedro? Buenos días
6: y a todos. Con Ignacio Urquizu, todavía no. Está pendiente de poder conectar. Vale. Mar Ferrá, hola, Mar, muy buenos días de nuevo. Hola, Marc. Bueno, hemos perdido la conexión con Mar Ferrá, que es el compañero que es territorio marroquí, al otro lado de la frontera, y que nos ha contado a las 8 de la mañana qué es lo que estaba viendo.

0: escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
1: I què cal fer per apuntar-se?
0: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
2: Radio Ontinyent, Cadena Ser.

0: Antes, cuando Teresa presumía de que no sé en qué año tenía 9 años,
1: en 2009,
0: añadía, has dicho como la modernidad.
1: Para marcar el límite de la modernidad, y voy y pongo Juan Luis Guerra.
0: De la modernidad, pero está bien. O sea, Juan Luis Guerra siempre hace las cosas
2: a la vez. A mí me encanta. Es un clásico, un moderno y un todo.
0: Mucho mejor que Kanye West. Bah, ¿dónde va a parar? Este siempre hace que acaben las cosas en alto. Bueno, chicas y chicos, modernos y menos modernos, buen fin de semana para
2: igualmente.
0: Todos.
2: Igualmente.
0: Y buen fin de semana también para ustedes. Nos volvemos a encontrar el lunes a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, a ver si los acontecimientos históricos. Pirito. ¿Qué más? Que pase un buen fin de semana. Hasta lunes.
3: Por hoy, sus mejores siempre en la aplicación de la SER. Radio Ontinyent, cadena SER.
4: Hoy por hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida. Especial Festes de Moros i Cristians d'Aielo de Malferit. Espai patrocinat per la Regidoria de Festes de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit. Esteban Arroyo i Tomàs Marín.
5: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes. Edició per tota la setmana d'aquesta efemèride. Des d'un lloc, saló de plens del Palau dels Malferit, ací a Aielo de Malferit, Tomàs Marín, molt bon dia.
6: Bon dia, Esteban. Que alegria, que ben acompanyats estem, eh?
5: Sí, sí, tenim ací el saló de plens ple de festers, festeres, i és de compartir, veient com es fa ràdio directe.
6: Exacte, i és que agosto hi ha poble completament la seva manera de viure. Aielo, com bé saben, és un dia. Les festes ja estan ahí, piren pels carrers, ho hem vist, mentre arribàvem ací a aquest saló de plens, en els casals, en els comparses i també en les cases, com no, on ja es preparen tots els vestits, tratges, els últims detalls i, sobretot, com no, les emocions que venen.
5: Sí, durant les pròximes quasi 2 hores, fins les 2 de la vesprada, anem a compartir amb tots vosaltres, a través de les zones de la ràdio, este especial dedicat a les festes patronals i de moros i cristians d'Aielo de Malferit, unes celebracions dedicades al Santíssim Crist de la Pobre Nasi Màrtir, que reuneixen tradició, història, devoció i molta convivència.
6: I què fem a la ràdio? Doncs a les persones i a tots els amics d'aquestes. Ens anem a conèixer com en aquests mesos, que ahir som tota la logística. També anem a conèixer com esperen aquests dies grans que hi venen i també descobrirem alguna curiositat que segurament molts oients van a descobrir a les zones de Ràdio Ontinyent.
5: Qui passaran per els nostres micròfons? Doncs ho farà l'alcalde d'Aielo de Malferit, els cols, la regina de festes, on era el president de l'Associació de Festes de Moros i Cristians i la regidora de festes.
6: I també cal repassar, com no, alguns dels actes que ja s'han celebrat durant aquests dies previs. Ahir tenien el meu paisà, el bo de Pep Jimeno Botifarra, que, vamos, va plenar el Palau del Malferit d'una forma espectacular, i també anem a conèixer com no tota eixa festa que ja està preparant-se i eixa capacitat que té el municipi d'Aielo de Malferit de transformar el poble en un ritme. Així és que Aielo de Malferit viu un ambient extraordinari.
5: Així que especial de Hoy por Hoy, Ontinyent, la Vall d'Albaida, des d'Aielo de Malferit. I abans d'anar amb la primera entrevista, volem saber, com és habitual en aquest programa, visió...

0: Meteorològica. Connectem amb l'Agència Estatal. Saludem a Noelia, hola.
1: Buenas tardes. Viernes continúan las altas temperaturas en plena ola de calor, máximas muy altamente en el interior. 41 grados en Ontinyent, 40 en Requena, 39 y 35 en Gavà y 31 grados en Valencia. Durante este sábado, con la entrada de polvo en suspensión, en el interior de la provincia se formarán nubes de evolución y no se descarta algún chubasco o tormenta. Mañana sábado bajan las temperaturas, pero se más 37 grados en Isena, 35 grados en Chequia y en Gandía. Era un día soleado con nuboso, aunque por la tarde en la mitad sur no se descartan chubascos. Las temperaturas mínimas marcarán 24 grados en la capital y 22 en Ontinyent. Es una información.
0: Gracias, Noelia García. Y Tomás, ¿quiénes son las temperaturas a estas horas que son les 12 y 24 minutos?
2: Una estoneta pega un punt, anem a dir 32, la mateixa temperatura que tenim a Ontinyent, a la comarca, les 31 i els 30, les que ens situen geogràficament, i 34 a Fontanars dels Alforins. I recordeu que des de la 1 estem en avís groc per altes temperatures que poden superar els 40 graus, com bé escoltàvem abans.
0: Perfecte. Doncs programa, sí, a l'equip tècnic encapçalat per Jonathan, i als estudis centrals tenim el nostre company que ha tornat de vacances, així que el play.
3: Hoy la Vall d'Albaida, especial Festes Cristians d'Aielo de Malferit, patrocinat Teoria de Festes de la Aielo de Malferit, Juan Arroyo i Tomàs Marín.
2: I si hi ha algú que també que espera al seu poble,
0: amb nosaltres, Verdú, que més enllà dels actes paris, darrere hi ha de coordinació entre Ajuntament, Associació Compart, i centenars de persones treballen per fer tot. Bon dia a Cristian Blanc. Molt
4: bon dia, Tomàs, bon dia.
0: Dèiem abans, ja estic immers en els dies grans. Com es viu des de l'alcaldia este inici de les festes?
4: Bueno, jo no diria ni a la traca final. Portem ja juny en festes, perquè així n'hi ha, quan ho comptes fora, les festes, si almenys sonarà, diguem, en agost, no? Però ja comencem sobre juny, comencem ja, que sí, presentació del llibre, que sí, sopar festival a l'Ardo, però, vull dir, ho donem tot.
2: Alcalde, fas cara de cansat, eh? És que són molts dies, eh?
4: La veritat, entre 2:30 a les 3 del matí tenim actes i ja estic en peu. Ja tinc un poquet llit per davant.
2: Però per descomptat, clar, danses, són dies de festes. I pareix una pregunta un poc òbvia, però crec que és perfecta per a definir un poquet el sentiment que tenen tots els veïns i veïnes d'allà de Malferit. Per a vosaltres, què representen aquestes festes? Com les descriuríeu?
4: Pues les festes en Aielos jo crec que són ese punt de convivència, de germanor, entre tot el poble, no? Sempre es vegem per allí, però és veritat que s'ajuntem més en festes, en les comparses. La gent també li agrada, pues, eixir més al carrer, no? Aprofitant l'estiu, sopar a la fresca, sopar en les comparses, en definitiva, eixir un poc més, no? I sempre, pues, estes dates dona per això.
0: Enguany la programació cultural prèvia ha tingut una bona vida. Era un dels objectius des de la regidoria, des del govern, el que donara aquesta varietat de programació per a totes les edats i que tinguera aquesta resposta positiva, com per exemple el concert d'ahir de Pep Jimeno Botifarra.
4: Efectivament, si heu pogut fullejar els actes culturals, les nits d'Aielo Llarg, que li diguem, són pues això, una oferta que va dirigida per a tots els públics, per a tots els sectors, o per als que treballen en màrqueting, per a tots els targets, no? És un poc de tot. Tenim quartetos, era més música, diguem, rock, però adaptada a violins. Tenim un poc més clàssic, un poquet més clàssic, diguem, amb el fandango de la Sinfònica d'Ontinyent, Pep Jimeno Botifarra, que la veritat va ser un ple absolut. Estàvem comptant persones. En definitiva, tenim, bueno, i tots els actes previs també que hem anat fent a finals de juny i tot això que comentaven, que també han estat molt bé. I avui en eixos actes, diguem, previs amb la Solana, amb una sessió de danses, finalitzem esta nit amb això i amb el Correfocs, que també és important, i ja demà entrem de ple en les festes patronals de moros i cristians.
2: L'alcalde ha viscut, ja ho esmentava abans, tot i jo ja tens previs, tot i ser gran desplegament que heu realitzat per a poder gaudir de tota la programació que hem tingut. I clar, com ha viscut tots en primera persona, com no, és molt difícil, crec.

0: jo decidiré entre uns o altres. Però quin és el que més li ha agradat dels actes que, en el que està present, i també quin és el que espera amb més ganes de cara als pròxims dies?
1: De tots els actes. De
0: tots els actes.
1: Bueno, no sé, sembla massiu el moment, no?, del dispar d'eixida, i tots estem nerviosos, els festeres també, sobretot, i els càrrecs, i jo crec que ahir es viu la emoció, no?, de ostres, això ja va endavant, i jo crec que això per a mi és el que més m'ha agradat de moment. Demà, però demà ja el colofó serà l'entrada, evidentment.
2: Tu eres fester?
1: Jo no.
2: Abans parlàvem, no?, de les setmanes que venen, d'eixer cansant, si no. Com es combina el ser alcalde, eixa responsabilitat, en ser pare, tot això?
1: Bueno, pues ahir m'heu dit, no?, el xiquet me se va a dormir veient a botifarra, però clar, és que és normal, un xiquet de 6 anys al final, pues aixes hores un poc intempestives, però és ell el que vol vindre, eh? Vull dir, és ell, jo vaig, jo vull, pues va, vinete, al final es queda ahí torraet, però bueno, també està bé que vaig impregnant-se, no?, de les festes, d'actes culturals, tot això al final va creant ahí.
2: Quin missatge enviaria que els visitaran a Llelo?
1: Bueno, pues a tots els que venen de fora, benvinguts i benvingudes, que disfruten del poble, gent, que insisquen en el poble, en la cultura del nostre poble, en les nostres festes, i que ho visquen pues, com ho viuen tant els veïns com els comparsistes, no? Gent ixes ganes que no som una entrada com en Alcoi o en Tinyent, no? Però sempre ens agrada donar-ho també, donar-ho tot per a viure les festes grans del poble.
0: Cada entrada té el seu especial i cada acte és bonica per les seues qüestions, que siguin diferents respecte a les qüestions un poc més grans. Veient així en este saló de plens, veig ja molta gent jove, els festers i festeres, i clar, pareix que no, però tenen una responsabilitat molt bonica. És un any històric, un any que va estar marcat per a tota la seva vida. Quin missatge per a això?
1: Bueno, pues el que ja els vam donar en el seu moment, que visquen el seu moment, que este és el seu any, que se ho disfruten, que vinguen conforme estan vinguent a tots els actes, que no se'n perguen un, perquè en definitiva això sí que és veritat, que és una vegada en la vida, no es tornarà a repetir, a no ser que, bueno, com a càrrecs, després en comparses, que molts esteu també, pues sí que viureu les festes de dins, i res, aprofiteu ara ja estos últims dies a viure-ho tot i guanyar-se aquestes experiències i endur-se-les darrere.
0: Després n'hauré que preguntar-los com ho fan, per aguantar tant, perquè a mi no para de sorprendre'm, en tots els municipis, en tots els pobles, en tots els festes, totes les festeres, aguanten tot i van a tot, i crec que això és algo meravellós.
2: Pues sí. Doncs, Cristian Verdú, alcalde de Llelo de Malferit, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per estar així avui al Palau de Malferit. Gràcies.
2: Doncs, Tomàs, si et pareix, anem un moment a publicitat i tornem.
0: Ara si te diré que no, què fem? Anem a publicitat, vinga.
2: Vinga, fins ara.
3: Hoy por hoy, Vall d'Albaida.
4: Albaida y su circuito se deslizan al desafío del slalom. El sábado 1 de agosto celebramos el campeonato slalom de la Comunidad Valenciana en una velada nocturna. Precisión, destreza, frenadas, acelerones. Todo en uno para dar espectáculo. Recuerda, el 1 de agosto a partir de las 20 horas tienes cita en el circuito Albaida con el campeonato slalom nocturno. Entradas populares y niños gratis. Patrocinan Champs Power, Escudería Bengala, Ayuntamiento de Albaida y Federación Valenciana de Automovilismo.
5: Arriba agost i Otos batega més fort que mai. De l'1 al 8 d'agost, viu les nostres festes patronals. Dies grans de cultura, esport, tradició i revetles úniques on mana la germanor. No deixes que t'ho conten. Consulta tota la programació a les nostres xarxes socials. Regidoria de Festes. Ajuntament d'Otos.
6: Jefe, ¿un nomikai?
7: ¿Un nomiké?
6: El japonés quedará a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
8: En Satirikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Xàtiva, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
9: ¿un nomikai?
8: Y acaba diciendo,
9: ¡otro cremaet!
8: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.

0: Ajuntament, la Vall d'Albaida, festes de moros i cristians d'Aielo de Malferit. Espai patrocinat per la regidoria de festes de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit. Esteban Arroyo i Tomàs Marín.
1: Tenia tantes ganes de parlar que m'he menjat hasta nostres, no? Però bueno, és que tenim il·lusió i tenim ganes de contar-vos més coses i de seguir descobrint tot això que ve per darrere i aquest treball invisible que tenim a les festes d'Aielo de Malferit. I continuem este especial Hoy por Hoy on tenien la Vall d'Albaida amb una convidada que enguany està vivint les festes d'una manera molt, molt especial, Esteban.
2: Sí, el passat dia 18 de juliol, el Passeig de l'Eixample va ser el lloc on es va pronunciar el pregó que obria oficialment les festes patronals i de moros i cristians d'Aielo de Malferit. Per a més, enguany, Maria José Sanz, que és de qui estem parlant i qui està ací al nostre costat, enguany les viu també d'una perspectiva molt personal, perquè és la mare de la capitana moro, Maria José Sanz. Una doble emoció que segur farà d'estes unes festes impossibles d'oblidar.
1: Doncs tan sols es queda saludar-la. Maria José, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
1: Com estàs?
3: Pues... Et diria que bé, però estic una miqueta nerviosa, la veritat.
1: I això?
3: Bueno, tot el que heu dit, no? Tot el que porto damunt. Vaig passar el meu nervi per el meu pregó, però ara tinc el nervi per la capitaneta, per la capitana, i per tot el que porto, es porta damunt, claro, perquè es porta molta feina, molta il·lusió i molt de nervi, claro.
1: Bueno, continua estando.
2: Com va ser quan el van proposar ser pregonera i què va ser el primer que et va passar pel cap?
3: Pues, què seria? Passar Nadal o antes del mitjan fester? Exactament, jo per aquestes coses tinc una mala memòria. Mati, la consellal de Cultura i Festes, em va proposar ser la pregonera i jo tenia les meues reticències, pensant que ets tu, jo pregonera, Laura capitana, què dirien, però al final em va convencer. Sigues tonteria, jo vull que sigues tu, em fa il·lusió, i vaig acceptar, no vaig tardar molt, la veritat.
2: Tu vas acceptar i la família què et va dir? La teua filla, per exemple?
3: Ah, molt bé, molt bé. Jo sols he tingut que suport. La veritat és que tot el meu entorn, la família, el meu entorn, un poquet de pressió, perquè tots, segur que ho fas molt bé, segur que ho fas molt bé, i quan les expectatives són tan altes, pues a lo millor la decepció també pot ser molt gran.
1: Quina va ser la primera idea? Perquè, clar, el pregó, l'inici de les festes, crec que és un moment memorable per a tots els veïns i veïnes d'Aielo de Malferit. Quan te ho esmenten i quan ja acceptes aquest càrrec tan important, quina és la primera idea que te passa pel cap, sobretot per al pregó de les festes, de com realitzar-ho, com ha sigut aquest treball?
3: En principi, jo vaig pensar, bueno, aniré, diré, a Gelones i a Geloneres, bones festes i bones nits, i el farem curtet. Però després ja n'hi ha un treball de pensar què dir, què no dir, com no fer-ho cansino, perquè el pregoner és l'últim que actua d'alguna manera després de passar tots els
2: càrrecs,
3: tots els parlaments, i la veritat és que arribes ja, la gent està cansada, penses tu que està cansada, potser no, de tot hi haurà, i aleshores pues, estàs ahí a veure com ho farem, què farem, què direm. La temàtica, pues, també, que hem de parlar de les coses que hem de parlar dels festers, hem de parlar dels càrrecs, hem de parlar que tens ahí, està prou acotat. I després, pues, de les festes, va ser un prego que va anar construint-se i deconstruint-se, perquè el dia antes vaig canviar dos voltes.
1: El dia d'abans.
3: El dia d'abans vaig fer un parell de modificacions, i si em dicen un altre dia en faig una altra. És a dir, que va anar construint-se, deconstruint-se i tornar-se a construir. És a dir, va ser un pregó que pues, el vaig treballar, sobretot en els últims dies. la veritat. Al principi eren tot idees, anotacions, els vaig preguntar als meus predecessors a veure... ells em diuen, pues jo només s'ocorria alguna cosa, m'ho anotava en un paperet, pues, ala, pues jo també feia el mateix, pues podies vaig fer això i parlant vaig demanar també opinió a la gent, diguem-me, què voleu que vos diga. Després alguns es vaig fer cas, altres no, vaig fer, no ho sé, perquè al final la veritat, vaig a confessar la veritat, gran part del pregó no el llegia i el llegia de memòria, i algunes coses em vaig deixar i algunes altres coses les vaig afegir perquè no m'ho vaig imprimir bé, ¿vale? Aquesta és la qüestió, però bueno.
2: Però et vaig dir, i ho vas fer de tot cor?
3: Ho vaig fer de tot cor i jo no m'he vist, no m'he atrevit encara a, no m'he atrevit a veure'm encara. Que bé, jo que sé, és molt bona. Felicitacions, i crec que la gent és bona, bàsicament.
2: De què hi ha més nervis? Abans ho nomenaves tu ja, de pujar a l'escenari i dirigir-se a tota Yelo amb el pregó, o de veure desfilar a la teva filla?
3: Bueno, anem a veure. Demà veurem com queda el tema. Jo ja tinc molta experiència en això de les festes, també vaig ser capitana i va ser molt emocionant, m'imagino que la meva filla serà molt més emocionant, però jo sempre he treballat també des de l'associació de festes i sempre he dit que l'acte de la proclamació és l'acte que més nerviosa m'ha posat des de l'organització. Sempre m'ha posat molt nerviosa. En quant a de la... ja és un altre tipus de nervis. És un nervi de també per la festa, l'ha de molt desfilar, però de la programació sempre, i en guany, pues més nerviosa encara.
2: Imagina't.
3: Doble cullera. Però bueno, en el moment de pujar a parlar, he de dir que no estava nerviosa. Allí me se va anar tot el nervi. El nervi ha de ser els dies previos. Per això feia i desfeia tantes voltes el que anava a dir, perquè escrivia i reescrivia, i això ho canviaré. Bueno, fer algo que a mi, i espero que li hagi agradat al poble, i en estos moments, cago en la vida, puc dir, a veure, d'una altra manera, el que n'hi ha, ja està fet.
4: En el que n'hi ha és jugar, i sempre, i t'aixina.
3: I demà, no, demà és l'entrada, és el pal per a tots els cristians, l'esperem i el preparem tot l'any amb moltíssima il·lusió, i en guany més seguint la meva filla capitana, evidentment, però tampoc jo sempre vaig pensar i li vaig dir a Mati, el paper de pregonera és el de pregonera i el de mare de la capitana és el de mare de la capitana. Aleshores, pues, tinc més il·lusió que mà, espero que ho passem tots bé en els càrrecs cristians, en la nostra ambaixadora, Hilario, Raúl, i els festerets i festeretes, que molt bé. Ells se ho estan passant, dona crèdit,
4: Pipa.
3: Pipa.
4: Que bé, quina alegria.
3: I això és el que tenen que fer.
4: Totalment. Mira, volia preguntar-te un poquet pel... comentaves els preparatius i comentaves la successió de nervis, de treball, d'idees que apareixen, d'idees que no apareixen. Sabem a saber que això dels spoilers en una entrada és algo que no congestiona bé, que n'hi ha que anar amb molta cura amb això. Però clar està que cal preguntar i cal també fer-nos nosaltres un poquet d'idea a què persona anem a entrevistar d'ací una estoleta, perquè la teua filla també passarà per ací pels micròfons d'aquesta casa de ràdio Ontinyent. Com definiria aquest any per a ella i les seues emocions a hores d'ara? Vostè queda con ells també.
3: La tinc molt nerviosa perquè la tinc molt nerviosa. Pues ella, ella junta a Carme, que és la seva, són de la comparsa des de, i és la seva il·lusió i és el seu comboi. I ja són arribat el moment i estan il·lusionades, nervioses, amb ganes, segur que es passa com a mi. que tinc ganes de que s'acabi per descansar, perquè no descansem, estem nerviosos i...

0: ni mengem ni dormim ni res, i al mateix temps no vols que passe perquè haurà passat este any màgic i estos dies que hem estat però al mateix temps volem saborejar-los, esa és la paraula, saborejar-lo i viure-los a tope.
1: Maria José, coincidisses amb el que ha dit abans l'alcalde, que per una banda teniu ganes de que acaben descansant. Aquesta que heu format de festes d'enguany, podríeu anar-se'n també tots junts de vacances quan acaben les festes?
0: Podríem. No estaria mal, tancar-se en un albergue i a dormir, perquè segur...
2: Com que a dormir? De festa, clar que sí.
0: A dormir, segur.
1: O a les festes d'un altre poble.
0: També. De fet, nosaltres un any ho vam fer, en la meva comparsa. Se'n vam anar, sense saber-ho molt bé, se'n vam anar gran part de la comparsa de festes a un poble, com es deia, xiquetes? Jaurrieta, en Navarra, i estaven de festes. I teníem el bailable i la casa rural en la plaça del poble. I teníem bailable mañana, 24 hores
2: del dia.
0: I se'n vam anar de festa a festa.
2: Quin gust, i quina alegria. Això també és per anar-s'ho bé i gaudir, sí, sí. Faltaria més. Bueno, preguntar-te també un poquet per comentar si els nervis abans, parlaves també del dia de demà. Jo tinc la curiositat de saber la rutina que vas a tindre demà. Un poquet, has planificat algo o és que la nit va ser llarga i a lo millor ja que començaràs a mirar el rellotge?
1: Demà com serà el dia en casa?
0: Bueno, una bogeria, segur. Serà una bogeria, perquè damunt la casa la tinc en el carrer Major i per allí passa tot el jolgorio i la festa de demà passa per allí i aleshores, pues, és... Però bueno, ens deixarem dur, ¿vale? I anirem, se ho agarrarem en calma, darrere de l'1 el 2, i segur que va eixir tot. Intentem planificar, aquestes coses sempre intentem planificar-les. Tot planifica et, tot posa et. Però, sempre n'hi ha imprevistos, sempre n'hi ha imprevistos, sempre n'hi ha coses que es perden a última hora, sempre n'hi ha coses que eixen un poquet, però segur que la gent és molt comprensiva i que la gent ens ho perdonarà si n'hi ha alguna fallada.
1: Segur que sí.
0: Segur que sí.
1: Maria José, com has dit tu abans, ha sigut capitana. Algun consell has donat a la teva filla?
0: Pues no hem parlat del tema d'això de donar-li consells.
2: I ho afirma, que la tenim així davant, sí. I ho afirma.
1: Doncs ara és el moment.
0: No, i el consell és que ho disfrute molt. Que ho disfrute molt, que l'any que vaig ser jo també feia moltíssima calor, que afortunadament les ambaixades les han passat a la nit i en aquells dies era migdia, que li agarra una lipotímia perquè era el sol. Va ser horrorós la calor que feia. Aquell any van patir els grans cremalls de la Vall d'Albaida, va ser l'any dels cremalls, i va ser horrorós. Van ser a finals de juny, principis de juliol, si no recorde mal, i en un any que tinguem tantes desgràcies en este país, pues la veritat és que sí que me'n recorde i m'emocione, perquè s'ho van passar mal, i recordant com mal s'ho van passar, com s'ho estan passant ara, m'emociona, la veritat.
2: I això, sincerament, també és un missatge, crec jo, i també una forma també de poder despegar-nos un poc, que per desgràcia les coses no estan anant, i cal destacar això, no tinguem estes per poder... calmar-nos un poquet, distraure el cap i també gaudir un poc, com no tinguem tota aquesta consciència que per cert també comentàvem al llarg de la jornada d'ahir amb el propi alcalde. Bueno, per tancar, Maria José, per no emocionar-nos encara molt,
0: sí,
2: més,
0: sí, sí,
2: però després vindrà la filla i veurem què passarà.
0: Alegria.
2: Què desitges quan arriba l'últim dia de les festes, quan arriba el moment de descansar? Què desitges dir-li a teva filla, i sobretot què desitges tindre com a principal sentiment després de la festa?
0: Pues sé que el que vaig a tindre és pau. Que vaig a tindre el pau. I desitge a la meva filla, li desitge que

0: que disfrute, que aprofite, que visca al 100%, que intente recordar cada moment i cada sentiment i desitja el mateix per a tots els altres. És a dir, a la meva filla li ho desitja i a tots els altres també, que recordeu amb un somriure els moments que aneu a viure o que han viscut ja, perquè els festers ja porten una marxa, porten ja moltes vivències. Però per als càrrecs de moros i cristians el nostre fort ve ara. El nostre fort és el dia a l'entrar i després els altres actes, els nostres patrons, però el dia a l'entrar és el nostre fort i jo sé que anem a passar-ho molt bé, anem a disfrutar-ho, que les coses, no se sap com, sempre ixen bé, ¿vale? No se sap com, però passa. I que ningú pega un giro de peu i que ningú es faça mal, que vagi tot bé i que això és el que desitja. No tinguem ningú susto de res, que a ningú li agarra una lipotímia i que quan acabem, diguem, respirem i hem arribat així, anem a descansar.
1: Maria José, com a pregonera, volem que ho facis també ara a través dels micròfons de Ràdio Ontinyent. Qui ens estigui escoltant ara en directe o ens escolte després al podcast, què li diries per a que els dies que venen per davant de festes d'Aielo vinga i gaudisca amb vosaltres, visca les festes amb vosaltres?
0: Pues que vinguin, que s'apropen a qualsevol de nosaltres, que gaudisquen de les festes, que s'integren. Som un poble, jo sempre ho he pensat així, i crec que som un poble que rebem molt bé a la gent, que vinguin a qualsevol més multitudinaris, demà l'entrada de bandes, l'entrada, i a Manyoseta, que poden vindre, i que fa calor, no passa res. No és molt llarga, boniqueta, solem traure trajes boniquets, que vinguin a l'entrada ja, el que no es pesa, ¿vale? Que vinguin, que anem a fer la bonica i amena. I el resta de les festes també, que també vinguin els altres dies, a les ambaixades, que són molt boniques, que cada volta les fem més boniques, per la nit, sopen o beuen, que vinguin, que s'integren, que s'apropen a qualsevol de nosaltres, que els acollirem.
1: Maria, gràcies per aquestes paraules emocionades, com deies també, i seguir dient el vint.
0: Vale, moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. Tomàs, veus que tens la programació...
2: Agafa la xulla.
1: La programació de... El que hi ha avui?
2: A
1: les...
2: Hi ha per a artistes i per a que la gran dura i les 7 i mitja tenim el de Malferit, el trofeu de festes de Raspall, i a les 11 de la nit tenim el 5è festival folclòric d'intercanvis. I al finalitzar tinguem el Correfoc, que també és un acte distint, diferent i que està molt xulo. La veritat, per a demà, voltes de campanes a les 8 del matí, a les 11 l'entrada de bandes de música i a les 8 de la vesprada entrada de moros i cristians, i al finalitzar festeta al grup nou, amb una orquestra. És a dir, que tenen tot el cap de setmana festeta allà lo de Malferit.
1: Tota aquesta programació la poden trobar tant a la pàgina web com a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Aielo i també les xarxes socials de la Junta de Moros i Cristians. Anem cap a una sí. I quedem celebrant el Ferrero, sí. Que el dissabte va tindre lloc aquest gran concert. Què millor que fer-ho amb un Ferrero com és.
2: Perfecte, doncs anem avant.
1: Fins ara.
2: Adéu.

0: Hoy por hoy Unaida és de Moros i Cristians d'Aielo de Malferit, espai patrocinat per la Regidoria de Festes de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit. Esteban Arroyo i Tomàs Marín.
1: La una de la vesprada, 5 minuts, seguim en directe des del Palau dels Malferit, concretament al Saló de Plens de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit, en este programa especial que, com heu escoltat, estem dedicant a les festes d'Aielo, unes festes que ja estan realitzant-se des de fa dies, però que el gros ve a partir d'avui. De fet, com heu escoltat, si heu estat escoltant la matinada, l'entrada de Moros i Cristians i d'estes festes. Tomàs, hola de nou.
2: Hola de nou, Esteban.
1: Abans de seguir amb el programa, jo crec que podríem fer una cosa. Suposo que està escoltant-nos algú que avui, 31 de juliol, un 31 de juliol de 1980, va néixer i avui complís 46 anys.
2: I cal donar-li, com no, les felicitats a la nostra companya administrativa, a Vanessa Mirón, que complís ahir. Moltíssimes felicitats, que ens ha convidat a un esmorzaret espectacular i damunt que s'ha preocupat i m'ha comprat cosetes sense gluten, eh?
1: Sí.
2: Que ho agraeix molt, Vanessa. Una forta abraçadeta, tant per a ella com per a ta mare i per a Ramon, que estan per ahir currant.
1: Doncs anem a actualitzar temperatures.
2: Exacte. Bueno, en estos moments 34 graus allà a lo de Malferit. Van pujant les mateixes, però bueno, caloret, que no passa res, cal gaudir-ho. A la nostra comarca, la Vall d'Albaida, la temperatura estava entre els 32 i 36 graus. Tenim 35, perquè es faci una idea als nostres oients de com va

0: les temperatures als seus municipis.
1: Doncs amb aquestes temperatures seguim en directe i si hi ha dues persones que enguany viuran unes festes absolutament irrepetibles són els següents convidats.
0: Bueno, és que ja saben que això és responsabilitat, treball, il·lusió, ambició, perquè ser capità només passa una vegada en la vida. I darrere, doncs, hi ha aquests anys que es troben en família, amb aquesta responsabilitat, amb aquests preparatius, ser capità i capitana. Perquè saludem en primer lloc a Raül Barber, al capità Cristian. Hola, Raül, què tal, com estàs?
2: Molt bon dia, molt bon dia, bé.
0: I també tenim així a Laura Sanz, que és la capitana Mora. Hola, Laura.
3: Hola, bon dia.
0: Bueno, ostres, Laura, la veu, eh? Malo, eh, jo?
3: I encara no hem començat festes.
0: Imagina't. Bueno, vull començar per Raül preguntant un poquet per les sensacions i per com et trobes en el dia d'avui. No sé si aquests nervis ja estan apareguent o si no. Com et sents ara?
2: Bueno, la veritat és que pareix que és mentira, però ja pareix que vaig a tranquil·litzar-me, perquè tots els preparatius, totes les coses, porten molt de mal de cap, molt de faena, molt de... I ara pareix que com si ja ho tingués cuinat, i l'arròs ja està fet i aleshores entonces pareix que tinguis més tranquil·litat perquè dius, bueno, ja ho tinguem tots en marxa i ja saben el que n'hi ha, va així el que tinga que eixir, la calor que mos acompanya i si passa qualsevol cosa pues anar avant i seguir com si no passa res i disfrutar-ho al màxim. La veritat que estic més tranquil que fa unes setmanes, perquè fa unes setmanes sí que és de veres que era la panxa rebolicar, nervis a tope. Bueno, que ha perdut hasta 4 o 5 kilos, ¿eh?
0: Ja veus.
2: Del nervis, de la faena, eh? I del lío, i claro, entonces, ara sí que és de veres. I ara, quan t'estava comentant, dic, el dia, ara quan passa l'entrada, quan s'acabe, faré, prof, a descansar. Que encara mos queden després dies. Però, claro, estàs patint per el dia de l'entrada, que és que tot bé, que estiguin tots contents, i que, bueno, que vaig a la millor manera possible. I per això te dic que, la veritat, que estic més tranquil que fa unes setmanes.
1: Raül, conta'ns a tots, els que estan escoltant-nos i a nosaltres, com va sorgir el que fores capità?
2: Pues resulta que va ser un clamor de la comparsa, perquè ells volien que fora jo, i jo no ho tenia massa clar, ¿vale? Perquè no m'agrada tampoc el protagonisme, i ni m'agrada, monto la festa, m'agrada viure-la, de fet sóc un tinyent dels meus àrabs, i també és que allí i clar, m'agrada molt la festa, però tindre un càrrec, una responsabilitat, doncs m'ho veuria molt, molt gran. Claro, va ser la meva xiqueta, que ella és la que em va involucrar, que ella la que li feia il·lusió i que ella volia, i clar, jo al final vaig pensar, dic, ostres, dic, ara que tinc l'oportunitat de ser en la meva filla, que no és qualsevol, doncs aleshores dic, aprofita l'ocasió, poder aprofitar d'ella perquè la més major i va trobar un novio, que se'n va a València a estudiar, que pagués i pagués, i aleshores després voldré i no podrà ser, perquè a millor ella ja no vol. Entonces dic, pues, és el dia, és l'hora, a tocar la comparsa, vol que siga jo i la meva xiqueta damunt encara més, pues, avant i ja hi estem.
0: A tu la paraula descans, Raül, en el teu diccionari no hi girà, eh? Perquè vam anar pel més a tallar l'ontinyent.
2: L'ontinyent,
0: sí,
2: que de fet...
0: Que curiós, eh?
2: Sí, sí. Que de fet enguany hi serem a la capitania cristiana, en els estudiants. Perquè l'esquadra de nosaltres, quan hi ha diversos components, pues traguem una esquadra dels mossàrabs i així menys estudiants. I així eren l'esquadra de l'estudiant, la capitania d'Ontinyent.
0: I ara vull comentar, Laura, tu com estàs? Jo, de segur, sabem que t'ho estàs parlant de Déu, però sentiments, nervis de cara, sobretot a la jornada de demà.
3: Jo no estava nerviosa, de fet, dia que quan passarà la... Per mi ja se n'havien a tots els nervis, però ja avui ja me'ls sap que estic molt nerviosa.
0: Venien des de la ràdio, així, que són molt pesats.
3: No sé, estic nerviosa, però la il·lusió és més. Tinc moltes ganes perquè ha sigut un any de molt de treball, de... que és que és algo que jo volia ser de sempre. O sea, ser capitana per mi és un somni i que siga ja demà, no m'ho crec encara, és com que... Ha passat molt ràpid tot, entonces... Bé.
0: Festera de tota la vida?
3: De tota la vida, de tota la vida.
0: I quan va néixer aquesta idea? Des del primer moment que tenim un poc de consciència o com ha anat sorgint aquesta idea de ser capitana?
3: O sea, és que jo, com a mare, la seva capitania sempre s'ha parlat en casa, sempre ha sigut capitana, ha sigut de comparsa, i és com que... Jo crec que la il·lusió, és el que vaig dir en la presentació, és com que m'ha anat creixent. No és algo... I quan és me va donar l'oportunitat perquè ho vaig dir.

0: com està seguint este any? Compartit, encara que sou contrincants, cada un representat a un bàndol, com està seguint? Com esteu els dos junts?
1: Sí. Molt bé, sí, la veritat que molt bé. Es portem, congeniem molt, la veritat que és una persona molt simpàtica i la veritat que és superbé. Som contrincants i sempre diuen anem a guanyar, però dic, si no plou el castell és dels cristians. Així és que mos puc guanyar en tot, però en els ambaixades jo crec que si no plou el castell és de nosaltres. Però la veritat que molt bé, molt bé.
2: Sí, hem fet molt bona lliga des del primer moment i pues, estic molt contenta de que bueno, jo he tocat com a capitans i l'Ario com a ambaixador i molt bé tot.
3: Mira, Laura, a mi em ve al cap quan et veig i escolta el teu càrrec la paraula o la frase de la dona en la festa. Crec que és important recalcar-ho, crec que és important contar-ho, però a cada fi això són més petjades i més petjades i moltes més petjades i també és un exemple, no? Al igual que ta mare i altres capitanes que han pogut ser al llarg d'estos temps capitanes d'allà de Malferit, també la dona a la festa continua pegant aquestes petjades, no?
2: Sí, exacte, i al final nosaltres, perquè ho vam estar comentant l'altre dia, que la nostra comparsa ja porten 3 capitanies, siguen dona, capitana, soles, i pues, seguir jo i ser lligat de la comparsa, pues, jo estic, tinc un gran orgull, en veritat.
3: Antes comparàvem amb Alcoi, amb Ontinyento, pues, podríem agafar també exemples, no? com el d'Aialo de Malferit, la veritat.
0: Quanta feina hi ha darrere de Raül, darrere d'una capitania?
1: Pues la veritat que molta, perquè tens que preocupar-te dels valers, de tot el que tinguis que dir, buscar el millor que pugues, estar, claro, en tots els actes, portar la seva feina, ajudar, que uno sol és, pràcticament és impossible. També és de veres que tinc la meva filla, que és la capitana en companyia meva, que és el que comentàvem abans, que de capità, sí. Els altres són 3 dones. I clar, la veritat que ella m'apoya molt, la comparsa també, i entre tots, pues, tens que anar fent pues, este acte, pues, preparar-lo, l'altre acte, preparar-lo, i anar entre tots organitzant-ho, perquè si no tens una ajuda, uno sol és impossible, la veritat.
0: I per a vosaltres, Laura?
2: Jo és que em sent molt afortunada perquè he tingut un equip darrere, que és la meva junta, que la vida que sense ells, pues, jo no sabria... O sea, no sabria ni per on començar, perquè he tingut molta sort que han sigut tots molts festes, entonces a mi em guiaven, perquè jo, que soc molt jove en tot l'any, però jo tampoc sabia per on tirar moltes voltes, i jo me sent molt afortunada de tindre la junta, la comparsa que he tingut, esforçat en que este any siga inolvidable per a tots, i sols donar les gràcies, perquè és el que ha dit ell, una persona soles, tot això és que no es pot fer, i donar les gràcies a ells, perquè sense ells jo a mi no estaria així encara, saps?
3: Comentava-te, Raül, la paraula impossible, però a vosaltres no hi ha res impossible pel que veig, eh? Quina és la fórmula secreta per aguantar tant?
1: Quina és la fórmula secreta? Doncs pues és l'alegria que tens, la il·lusió, la sang festera que el corre per les venes, perquè si no el corre per les venes no corre. De fet, jo de xiquet ja vaig ser dels corsarios, després vaig continuar més avant, em vaig tornar a apuntar perquè se vam avorrar, i després van fundar els Asturs, que jo soc fundador de la comparsa, i claro, i ja han comentat ahir, i claro, és l'espírit fester i la sang de la festa, que és el que el fa moure i el fa saltar les dianes, gitar-te antes d'hora, intentar complir en tot, perquè a veure, festeros d'anar i de botètiques en casa,
3: això no ho vulguem en ningú lloc.
1: Però sempre n'hi ha, però claro, n'hi ha que estar ahí, n'hi ha que acudir i n'hi ha que estar, i per això t'ha de córrer el sang festera per les venes, si no és pràcticament impossible.
0: Laura, sense desvelar massa, què és el que la gent podrà veure demà durant l'entrada de Moros i Cristians en la Capitania Moro?
2: Pues yo creo que una unión de la comparsa, una familia, un gran treball que n'hi ha darrere, y yo creo que pues molt de color també, no? I molta música. Jo crec que això, sobretot molta unió, perquè estem tots i és molt bonic.
1: I Raúl, és una capitania que s'han currat bastant.

0: és sempre un ser, i la veritat és que vulguem donar pues, molta música, molta alegria, molt de ritme, que no siga monòtona, que siga, han fet un tipus història, que porta un relat i porta una història perquè la gent comprenga el que és, que no és simplement posar un ballet i un... és voler una història, i si és sobre aquesta història, pues, voler-la representar al poble perquè la veja. Aleshores, entonces, el que intentarem és, en el que hem agarrat, és intentar representar la història que nosaltres vulguem representar, i no anar posant un ballet, un osa, una... no, és una història que vulguem contar i que la gent l'entenga.
1: Esta pregunta se la han preparado seguro, ¿eh? Pero sí, no hacer spoilers a la entrada de demà. Sí. Bueno, continúan, pero Raúl, un poquet, ya han comentado es que la familia también está muy arrelada, que va a ser la teua capitanía de enguany, pero claro, que es el primer que se te viu cuando dones la noticia de que vas a ser capità de les festes d'Aialo.
0: Pues, si vas que el día la verdad, no sigues.
2: Ah, bueno.
0: Y de coca se dice, no, porque la verdad es que soy muy nervioso, me pongo muy nervioso, y claro, mi madre pensaba el primer día, pero si conforme te pares tú, la buena es, no sé, madre, pues si yo tengo que hacer para la chiquita, yo tengo que hacer, ya está. Y si soy nervioso, pues ya intentaré tranquilizarme o haré lo que haya falta. Pero, porque no tiene que ser, es que tú, digo, porque no, que sí, que... Y al final, no, la verdad es que todo es más saber... i la veritat que em vull apoyar en tots, però clar, la primera cosa que em vaig dir, tu pots ser que sé. Per això, perquè jo sóc una persona molt hiperactiva i claro, pues, i és el que diem, però bueno, al final tot ve a saber i la veritat que sí, que van i estic més tranquil de lo que em pensava, la veritat.
1: Que bé, que bé. A veure, i Laura, jo, des de l'espoiler, sí. Va ser Isa Rebuda, tira-li, no?
3: O sea, es que va ser una molt bona rebuda, la meva família es va volcar des del primer dia. O sea, és que al final jo tinc molt bona família i és que ara, a partir d'ara tots els diumenges, els diumenges passar en la caseta els diumenges, per ensaiar, i no sé, és que jo me sent molt afortunada perquè des del primer minut he tingut un altre gent que m'han ajudat en tot el que me feia falta, i sobretot la meva família, ma mare, és que jo puc entendre, perquè és que un altre ser que em venera és com, encara és molt nerviosa, nervi constant, i jo, clar, estava molt emocionada, i veure-la, jo és que sabia que anava a fer-ho bé, jo és que tinc molta confiança en ella, entonces sabia que tot anava a eixir bé.
2: I Laura, hem parlat de l'entrada, però de totes les festes, quin és l'acte que espereu amb especial emoció? Siguen els moros i cristians, patronals,
0: sí,
2: ambaixades...
0: Pues, com sol ser habitual, és l'entrada de moros i cristians, indudablement, perquè és el moment d'explosió, el moment més emotiu, el moment més esperat, el més grandiós, també després, igual que la proclamació, també és un acte molt, molt emotiu, que de fet estava, i jo la meva filla se m'ha quedat, se fa superpesar quan estem allà baix veient-lo, i veient que estem a la ciutat, diu, és que s'ha acabat en seguida, l'emoció i tot, la veritat que l'entrada és la principal, però l'entrada és lo màxim, després processo en si també, perquè anem a veure, ens agrada l'entrada, no...
2: Laura?
3: És que per a mi és l'entrada de bandes, a mi és l'inici de les festes, la música, és que és una altra, perquè l'entrar, òbviament, és molt important i és un... l'acte més important va diferent. És un compàs, totes les compàs, les bandes, els compàs que han eixit, molt emotiu, és molt bon. I per mi és el... que per mi nosaltres també, les professors, ja estem en festes oficials. Per mi és... té un altre color, té un altre sentiment.
1: Totalment, i me sorprèn molt la resposta, perquè clar, sí. sempre l'entrada, sempre l'entrada, però que sí que és de veres que per a gustos els colors, faltaria més. Bueno, clar, l'altra pregunta que solen fer en aquest tipus d'entrevistes és el després. Jo crec que mai voleu que arribi ixe després, ixe de parlar en passat de les festes de moros i cristians i també patronals d'Aialo de Malferit 2026, però què espereu, ja no sentir, sinó pensar vosaltres quan acabe tot?
0: Pues clar, serà pues, un record molt, molt memorable i per sempre, i clar, serà com un descans, una satisfacció d'haver sigut càrrec i haver intentat fer-ho el millor possible, i serà ja com bé ha dit la pregona.

0: Primera es descansar, relajarse y ya tindré en el pensamiento para toda la vida, porque es que es una cosa que es imposible desborrar. El meu germà va ser el capità el 2019, cada dia. Entonces la meva serà igual, es que cada dia que passarà, després estaràs pensant en la capitania, en lo que ha fet, lo que s'ha de fer, però serà per tota la vida. La veritat que sí que pegaràs un descans i diràs, ha passat, se ho han passat bé, així tot lo millor possible. Y ahora nos toca por el recuerdo y tendré siempre en la memoria que es que te digo, es que es para toda la vida, ¿eh? Y recomane a que no dicen si tienen la ocasión de ser capitans, porque es que es una cosa que es que no te se olvida mai. Es igual que es festero, y el festero también es una vega en la vida y es una, muy, muy emocionante y son actes festivos que et toca viure aquest any y ya está. Y ya esas con otro año ya no va a poder ser. Aleshores hay que disfrutar al máximo y después pues lo que te digo, descansar y ya pues continuar en el record y volverla una volta per YouTube, volverla una otra volta. Como fue a mi padre, a mi germà, que va pasar todo el mes de agosto, estaba a la playa y estaba, Raúl, posa-la entrar. Y mi padre, ya se anem otra volta, posa-la entrar. Y va pasar todo el mes de agosto, todo el día el germà.
1: Qué bo.
0: Així no.
1: Pero a tu, Laura...
2: Yo es que no... Yo no vull ni pensar, o sea, no me apetece pensar porque... És que és tota la vida esperant esto, perquè jo tampoc m'imaginava que anava a ser tan jove, la veritat, i que ja estiga a punt d'acabar-se, perquè com a que no pensar? Perquè ho pense i passa molta tristesa. Que al final és el que ja dic, és un record que va guardar-se per sempre i que jo me sent com... És la posició que tinc, però és que no vull pensar-ho, perquè...
1: Pensem una altra cosa, Laura, pensem altra cosa. A qui vaig a vindre a veure l'entrada, quin lloc li recomanaries des d'on la veig? A
2: veure, és que jo crec que visualment jo crec que és l'Ensanche, perquè és el lloc més obert on millor es veu, i jo crec que l'Ensanche per la il·luminació, per tot el que n'hi ha, la veritat, jo diria un punt emotiu i tal, però clar, no pot vindre tot el poble, o sea, tot el món a ma casa.
1: Raúl Barber, Sanz, capità Cristià, capitana Moro, que seguiu gaudint d'aquestes festes i moltes gràcies per haver passat els micròfons de Ràdio Ontinyent.
2: A vosaltres,
0: moltes gràcies.
1: I tornem.
3: Agafem aire i el lío, vinga.
4: Hoy por hoy, Vall d'Albaida.
5: Preparat per a les festes. Mira, que cap, perquè esclaten les patronals i de moros i cristalls ja lo de malferit. Entrades espectaculars, la conquesta del castell i molta, molta diversió. No deixes que t'ho conten i vine a viure-ho.
6: A les 7 i quart de la vesprada, primer partit de la pretemporada. I Eclano, de Ontinyent, diabetes sapte. A les 7 i quart de la vesprada, tots i totes amb els xiquets i xiquetes de la Fundació Diabetes Zero.
7: 100 això? Ja es respira la festa als nostres carrers. Música, pólvora, moros i cristians, sopars a la fresca i moments inolvidables. L'Ajuntament de Benicolet et convida a festes patronals. Del 31 de juliol al 9 d'agost, vine a compartir, celebrar i fer poble amb tots nosaltres. Benicolet t'espera. Viu les festes amb nosaltres. Consulta la programació a les xarxes socials municipals.

0: Hoy por hoy tenien la Vall d'Albaida, especial festes de moros i cristians de Aielo de Patrocinat, perdoria de festes de la Aielo de Malferit. Esteban Arroyo Marín.
1: La una i mitja, seguim en directe des d'ací, des d'Aielo de Malferit. Com hem dit abans, tenim el saló de plens ací ple, amb, entre càrrecs festers, autoritats, gent que ha volgut vindre doncs, a veure com fem ràdio en directe, perquè, com hem dit, estem en directe. Les festes també tenen els seus màxims representants. Ens acompanyen ara, ací al nostre costat, Elena Benavent, regina de festes, i Hugo Calabuig, fester major, dos joves que estan representant a tot l'any tan especial, Tomàs.
2: Així que cal saludar-los. Elena, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Com estàs?

0: Un poc nerviosa, la veritat.
1: Per què? Per mi...
0: Per tot.
1: Per tot. I això, però per què tens aquesta sensació, aquest sentiment? Són nervis d'emoció, nervis de...
0: Doncs pues al final és un poc de tot. O sea, estic nerviosa de que vull fer-ho bé, però al mateix temps tinc que, com això, no ho faig tan bé com volia.
1: Però per què no vas a fer-ho tan bé com volies? Cadascú té que fer-ho com vol i com pot, faltaria més. I cada festera, i cada festera major crec que et posa any rere any.
0: Claro.
2: I cada...
0: Sí, sí, o sea, ja ho tinc clar. O sea, sé que, per exemple, en la bot...
1: Hugo, tu com...
3: Algo gran, però tal, tranquil. I en ganes, sobretot en ganes.
4: Algo gran d'elles per...
3: Les primeres festes, fester, i són les primeres que jo porto sempre. I com a tal, estes festes per això, perquè són molt diferents.
4: Elena, com rec que vos van nomar?
0: Jo és que he sigut nerviosa a l'escenari i jo l'últim que pensava és que no. Entonces jo estava super tranquil·la i de repent quan vaig sentir el meu nom se me va ni contraccionar. Es festes, m'ha estat movant dir-me, fa, és que tu penses que és mentira i jo. És que jo encara hi havia de que he sigut jo com l'elegida per representar tot el poble.
4: Hugo?
3: Jo també coincidís totalment en el pres de sentir el meu nom. No recordo simplement pensant-me... Però sentir no...
1: Aquest és ment i els nervis. Bueno, jo volia Billy, si per tingueu en casa, perquè és la ben que som més de... Ah, este vestit, a sol o altre, com esteu organitzant-vos i com està sent... I segur esta setmana faltaria més, però com esteu portant-ho? Com està portant la família, amigues, com esteu...
0: Pues, a veure, jo estic a veure que per al mig any el tot això va ser un... Perquè jo volia uno, me va estar aixina i vam acabar en la primera opció. El vestit... per exemple el blanc, que per a mi era tot. Jo i ma mare en si van coincidir de és este, i va ser superfàcil, dies de buscar i ja està, i després ja a disfrutar el dia del vestir. I al final aquest dia sí que vam estar nerviosos al vestir, sempre el fotògraf i tot això, però dins de tot va estar superbé.
1: Com estàs, Vic?
3: Pues ma mare sap lo que és. Sí que en casa sí que és on ixen els nervis, que tot isca bé. Però sí, el que estàveu comentant, en aquest cas, els trajes, pues, sempre hem coincidit, sempre ho han tingut clar. De fet, el traje que em vaig posar per a la proclamació i que torna a entrar va ser veure els dos i van dir és este. I així va ser i, pues, bé, coincidim.
1: Més mal que hi ha un vincle, ahí, entre mare, fill, filla, faltaria més. Bueno, jo volia preguntar-vos un poquet per el Banates, ja ens han esmentat... Que, ostres, que dugueu a tope des de l'hora anem a dir estos previs com és que... No, que van a vindre, no, però com estan sent estos dies previs de programació, d'actes... Com estàs sent, Elena?
0: Pues jo nerviosa, sobretot sopar de gala, que quasi es quedem sense sopar de gala, entonces ese dia jo estava que... Jo estava a mare i els que volien plorar, o sea, en la opció igual estàvem les dos supernervioses, però ja després, a l'ardos i tot això, nosaltres lo fort és com que... Ja ha passat, ara ja és més per als capitans i els altres càrrecs. Entonces ara ja estem com més tranquil·les i ja, com ja queda menys d'una setmana, pues l'únic que queda ja és disfrutar-ho tot.
1: Tu, Hugo?
3: Jo, pues, aquestes setmanes prèvies, certidumbre d'aquell dia de tot el poble, ser un record que mai se m'olvidarà, eixir del local i ser d'on es va preparar el sopar i veure a tant de gent volcada per a que eixir avant aquest dia, va llamar molt l'atenció. I aquestes setmanes prèvies, pues, sobretot aquesta última setmana, a getrejar, perquè tal, acabem això, és que ja són que està mitges, pugem al bou, l'acte de la nit, i en tot moment tinc coses que fer, entonces és un no parar constant.
1: O sigui, com està sent per a vosaltres representar el vostre poble? Són paraules molt grans, no, Hugo?
3: Sí, pues, per a mi és una il·lusió molt gran que tinc, que espero complir-ho bé i en... I com jo vull, que realment, no com el que vull que veig a la gent, sinó sentir-me satisfet jo de mi, no que la gent es senta bé per mi. No sé si m'arriba a explicar-ho.
2: Sí, sí.
1: T'ho explica perfectament, eh?
2: Gaudir-ho.
3: Gaudir-ho jo, sobretot. Exacte.
2: Elena?
0: Jo sí que és que jo al principi estava molt, molt, molt nerviosa, però després veia Hugo que estava tan tranquil i per me parlava tan tranquil que dic, pues vaig a fer com tu al final, perquè és me veia jo tan nerviosa i tan tranquil que dic, pues vaig a fer com tu, o sea, vaig a pensar en com puc sentir-me, a disfrutar-ho jo i deixar de lo que opinen els demás.
2: Quants festers i festeres sou? 14 en total.
0: 8 xiques i 6 xics.
2: I com és la relació entre vosaltres, ara que no vos escolten la resta?
0: A veure, jo crec que se coneguen des de sempre i jo, de fet,

0: n'hi ha un d'ells que és el meu germà bessó, entonces la relació que tinguem ja és com quasi de família entre tots.
1: Jo, pues, jo opine que la relació que tinguem és molt bona. Sí que discutim moltíssim per moltes coses, per bobades, però bueno, al final és el que té estar convisquent moltes hores junts.
2: Té que tenen que haver-hi això. Si no, vamos, tens més de tot, la veritat, però això fa molta pinya. I vosaltres se definiríeu com una en els actes, animar-vos, en això de costar balsar-se el llit, quines, que teniu ganes d'anar sempre pront a casa. Com esteu ajudant-vos entre vosaltres en aquest sentit, Helena?
0: Pues no sé, és que a veure, per exemple, en els actes que tinc que pujar jo i Hugo, sempre es veus ahir a tots sentats ahir riguent-se fent coses ahir per animar, o per exemple en el sopar de gala que no acaben de dir una frase i ja estan tots xillant, aplaudint, intentant com així animar-nos i que se mos vagi un poc.
1: Jo des de luego sí que considero el que heu dit vosaltres una pinya, perquè des de luego que esta setmana estic veient més a tots estos que a la meva pròpia mare, entonces sí que és una pinya, sí.
3: Per finalitzar, què li diríeu als menús d'Aieló de Malferit, a aquests xiquets i xiquetes, per a que algun dia siguin, per què no, festers com vosaltres? Helena.
0: Jo és que, per exemple, quan vaig acabar de la proclamació, me van vindre unes xiquetes xicotetes, en seguida corrent cara a mi, dient-me que volien fer-se una foto, que perquè pareixia una princesa, i em vaig ficar a parlar amb elles, i estava també amb sa mare i tot això, i estava dient-les, a veure si d'ací uns anys sigueu vosaltres les que estigueu així, no sé què, i en si estaven super emocionades. Entonces, a mi això, parlar amb els xicotets, per veure que siguen, i veure la il·lusió que tenen quan ens veuen a nosaltres vestides de blanc, i tot a mi això, pues, em va alegrar la nit directament.
1: I jo, d'altra banda, els dic que s'animen, perquè és un any només, una volta passa això, i que no va canviar res de la teua vida fora d'esto. La teua vida va seguir igual i és un any diferent per a gaudir-lo, i que jo crec que sí que mereix la pena. Jo les ho recomano.
2: Doncs, Helena, Hugo, per tancar, per als últims dies que venen, per a esta recta final, per a esta traca final que es comença, un acte, algun moment que espereu amb major il·lusió.
1: M'adelante ara, jo espero en real il·lusió l'entrada de la carrossa a l'Eixample. Jo crec que és el moment més emocionant de tot, el dia de l'entrada. Veure els nostres pares en la tribuna també em farà principal il·lusió, entonces jo em quedo en aquest moment.
0: Jo en aquest moment tinc ganes, però també tinc moltes ganes, i crec que més de les provessons del dia de Sant Engràs i tot això, perquè es vestint de falleres, entonces tinc moltes ganes de vestir-me de fallera, perquè al final el dia de l'entrada jo ja m'he vestit de blanc, entonces tinc ganes de... perquè a Sona ja pues, no són tradicions de vestir-se de fallera, entonces...
2: Però, vamos, sí, això sí que és brutal. Doncs a gaudir-ho.
3: Però, exacte, ho disfrutareu. Helena Benavent, gràcies als dos i que sigueu gaudint.
1: Moltes gràcies.
3: Gràcies. Nova pausa de publicitat.
2: Tenen millor formosa la secreta que en les festes de morts i cristians. Es veiem molt sancerets, eh?
3: Sí,
2: veiem molt sancerets,
3: sí. I això que segur que lleven, porten molta festa allà darrere,
2: Uau,
3: eh?
2: Que sí festa portaran. Que morro i quina enveja, eh? Quina enveja. Agafem aire un poquet i després tornem, que tenim més convidats i convidades.
3: Sí, fins ara.
4: Hoy por hoy, Val d'Albaida.
5: Atención, se declara oficialmente el estado de supervivencia veraniega.
6: Prepárate en Bricochimo para las noches más calurosas, ventilador de techo de tres aspas. Para los que ya es bolsas térmicas, neveras, ventilador. En Bricochimo te puedes preparar para cualquier alarma veraniega. Bricochimo, Avenida El Match 65, Onte.
7: Arriba agost i otos bategan me... De l'1 al 8 viu les nostres fills. Dies grans de culport, tradició i revet les úniques són Mana la Germanor. No deixes que t'ho conten. Consulta tota la programació a les nostres xarxes socials. Regidoria de Festes. Ajuntament d'Otos.
8: Et parle des de les properes festes de morts i cristians. Només et dono un consell. Ves a la Rosa Calzado Fester abans de desfilar. Creu-me, els teus peus s'ho agrairan. La Rosa Calzado Festero, a Petrer, al carrer Colòmbia 7, i al web larosacalzado.com.

0: Hoy por hoy ho tenien la Vall d'Albaida. Especial Festes de Moros i Cristians d'Aielo de Malferit. Espai patrocinat per la Regidoria de Festes de l'Ajuntament d'Aielo.
1: La 1:42 minuts i pareix que fa ja un momentet que ja hem arrencat, que foren les 12:20 quan hem començat el programa.
2: Estem bé, Esteve, sí. Això és una bona senyal.
1: Sí, sí, sí.
2: No sé jo per a la gent que està 60-et, però se ho estaran parlant d'allò més bé, faltaria
1: igual
2: més.
1: Igual que els que estan escoltant-nos
2: sí,
1: a través de la ràdio tradicional, el 89.5 d'FM, radioontinyent.com, l'app de la SER.
2: Si seleccionen Radio Ontinyent,
1: correcte.
2: Si no, escoltaran a Madrid, escoltaran Ontinyent.
1: O també, per què no, dir-li a Alexa que volen escoltar Radio Ontinyent Cadena Ser.
2: Ahí, que... Jo no tinc Alexa, però bueno, jo em poso l'app i ja també. Està. Cadascú que trie com vulga.
1: Sí. Anem a tancar aquest programa amb dos persones imprescindibles per a que tot funcione. El president de l'Associació de Festes de Moros i Cristians, Miguel Mateu, i la regidora dels responsables, junt amb moltes altres persones, de coordinar una celebració que mobilitza tant a poble com a visitants. Miguel Mateu, Mati Castelló, bona vesprada als dos.
3: Hola, bona vesprada.
2: Com esteu? Falta res per a un dels moments de major logística, de major tensió, de majors nervis de tot l'any, per no dir el que més. Com esteu? Comença per la regidora, Mati.
4: Pues jo estic molt emocionada i amb moltes ganes. És veritat que la logística és brutal per aquests 3-4 dies que van a tope, però sí que és veritat que junt a l'associació de festes i tota la gent que participa en les festes cristians portem ja quasi un any preparant-les. Estos dies sí que és veritat que estàs més nerviosa perquè vols que tot isca bé, que isca el millor possible, que si falta això, però la veritat és que la preparació és tan, en tanta previsió, que ara ja arribes més tranquil·la.
3: Sí, jo m'unís també a les paraules de Mati, perquè al final les festes comencen a preparar-se quan s'acaben unes. Aleshores, ja portem un any treballant en els dies grans que comencen demà. Aleshores, ara sols queda ultimar preparatius, que ja ho tinguem tot ultimat, i ara ja està tot el peix
2: de bo.
3: Sí. Aleshores, això és acabar de disfrutar i ja està.
1: Mati, com han anat els nervis durant aquestes setmanes, mesos, i aquests nervis d'organitzar?
4: Pues bé, perquè ho agarren. La veritat és que la regidoria de festes s'ha d'agarrar en temps. Enguany ha sigut un poc especial, perquè, com han comentat, el Festet Major, ja ho tenies tot organitzat, tenies un sopar de 600 persones, sopar regala, així que tinc una il·lusió tremenda, els pares i els mares també, i jo també, perquè no dir-ho. I de cop de repent, te se crema una empresa de reciclatge, comença a eixir fum i ens recomanen que no eixim al carrer. Brutal va ser quan ens van deixar la serretella i quan ve dia Hugo, tot el món, més joves, més mans, se convida a mi pel carrer i va dir, digui'm si posen els pers de gallina. Poc la dana, i és un poc reivindicar aquesta joventut que tinguem, que no dic que no se la merescam, però que de vegades li tirem missa culpa a la joventut. És que la joventut... No. I seria, jo crec que n'hi ha un abans i un després, almenys el meu entendre. Passat i seria, pues ja ve la presentació, ja vas preparant, i jo crec que passant i seria ja és precís que mos isca tot de cine, i segur que serà.
1: Anava a preguntar-te, perquè com ho han nomenat, anava a preguntar què va passar exactament, ho
4: sí,
1: has contat?
4: Sí, pues va ser això, va ser el tema de Grolo, que clar, és que allà el paixà que vinguera al final del món, no anàvem a posar en perill a 600 persones, anàvem a un local que no estava preparat, que en tota la bona voluntat de la serreteria mos el cedien, i gràcies a tot el poble i a tota la joventut ho van poder fer.
1: Ahir es veu la germanor, eixe poble, quan el poble va tot a una, no?
4: Sí, quan és una necessitat i que ningú pregunta. I la gent que va cridar, Mati, baixem, i no, perquè ja no cabem més gent així fent faena. La veritat és que va estar molt bé.
2: El poble salva el poble.
4: Sí, sí, sí. Per això dia que no té res a veure...

0: Pero sí que él recordaba a Isa Dana, cuando Ana es a llevar fang.
1: Sí, la resiliencia de la juventud, el fet de que estiguen ahí baix.
0: I sobretot la gent jove, la gent jove que de vegades pensem que no són conscients d'on estem, i sí, sí que ho són.
1: I ens alegra perquè estem així, i això s'ha quedat en una anècdota i és algo que també ens alegra per eixa part. Miguel, continuant amb tu. Vull parlar per part de l'associació. Sabem que les festes continuen endavant a entre de any, però sabem que també hi ha aquestes ganes de millorar-hi aquestes festes de moros i cristians, conjunt també amb la regidoria, que sabem que això és un treball de feedback, sí, sí, sí, de dar i de recibir.
2: Exacte, però l'associació, com ha dit abans, portem un any treballant conjuntament, jo ho dic a Matins i l'Ajuntament, entenent avorrit ja, però la veritat que n'hi ha molta complicitat i tinguem, pues, al final es tracta d'això, són unes festes moros i cristians i patronals i té que haver això, té que haver una unió i un treball conjunt. Principals reptes, pues, al final les festes de moros i cristians, el principal repte que tinguem és el fet de millorar, sempre es tracta d'anar i millorar. Vam adelantar l'entrada de bandes, principalment pel tema de... I al final l'entrada de bandes, els protagonistes són els músics, i volen ser protagonisme en quantitat, s'ha quedat en aquest avançament, demà seran... L'any passat van ser a les 10 i mitja, aquest any serà a les 11, i volíem això, que es consolidara, després per la despla tinguem l'entrada, que també esperem que siga rapideta també, i en guany... Tinguem també el repte de les ambaixades, que no acabem tampoc tan tard, anem a intentar que comencen en hora i que no es facin molt pesades també. Tinguem un gran ambaixador, que segur que ho faran superbé, i així, no, quan antes disfrutem, pues antes podrem disfrutar tots de l'orquestra i de tot el que vinga.
3: Mati, tu has tingut algun càrrec fester?
0: No, soc festera, però no he tingut cap càrrec.
3: T'agradaria?
0: No ho sé.
3: Ho saps. Sí, a què ve aquesta pregunta?
2: Una gran pregunta.
3: Què té més responsabilitat? Ser càrrec fester o regidora de festes? Vull dir, l'organitzar una capitania o organitzar unes festes?
0: Jo m'imaginé que organitzar una capitania... Jo vaig ajudar la meva amiga l'any passat, que va ser també capitana. Sé que és molta feina. Una cosa és la feina, l'altra cosa és la responsabilitat. Jo crec que la regidoria de festes té molta responsabilitat. Acabem de passar una setmana de vaquetes que ha estat molt bé, no ha hagut cap incidència, però podria haver. Hem passat un mes d'espectacles que han estat tots perfectes per haver pogut deixar alguna cosa malament. Ja hem parlat del sopar. Ahí n'hi ha molta responsabilitat perquè moltes vegades no depèn de tu. La teua capitania, m'imagino que treballa molt, és teua i la fas... Però així n'hi ha moltes variables que poden no hi ser bé o...
1: Plural, programació festera, sopars, dinars...
0: Damunt és que jo soc la regidora tant de cultura com de festes. Aleshores, és molt
1: intens. T'han juntat tot,
0: Sí, sí, és molt intens.
1: I preguntar-te, Miguel, per opinions ja. Jo veig així davant el capità i la capitana que feia una estoneta xerrada amb ells. Com estàs veient-los en aquest any tan especial per a ells?
2: Estic veient-los molt bé. Ellos,
1: a veure... Tens un riure més gran, eh?
2: Sí, a veure, els càrrecs d'enguany, a veure, són festes de cuna. No és una cosa nova que es vinga, sinó tant com Nerea, Raül, Laura, Carme, Hilario... Són festes de tota la vida. Són coses... Són, com ha dit Laura, és un somni complit. Entonces, es vegen moltes ganes. Sé que tenen moltes ganes de que plegui demà, que és el seu gran dia. Entonces, jo sé que... ho viuran al màxim i quan aplegui el dia 5 ploraran de que s'hagi acabat. Ho sé.
3: Les festes van evolucionant, no? Conforme va evolucionant tot, conforme va evolucionant la vida, però mantenen aquesta tradició. Com s'aconsegueix aquest equilibri, Mati?
0: Pues no perdien mai de vista els nostres orígens, la nostra cultura, la nostra essència. Anem canviant coses, com dia Miguel, per a millorar, però sempre tinguent aquest punt de partida nostre. Abans he comentat en altres poblacions, jo crec que les festes d'Aiero i Vaquers d'Olleria són úniques i cadascú, dins de la seva idiosincràsia, és el que ha de millorar.
2: Exacte, jo penso com Mati, al final les nostres festes són festes de moros i cristians i patronals, així formem un equip, ajuntament, associació de festes i l'església com a representant de la part lo que és patronal. Aleshores intentes sempre, n'hi ha una tradició, n'hi ha unes arrels que n'hi ha que mantindre.

0: i n'hi ha que, com he dit abans, millorar-les sempre. Es tracta de treballar en equip i una cosa complementa l'altra.
1: Abans, no recordem qui ho ha anomenat, ho hem parlat, que clar, per organitzar unes festes, perquè tot estigui a punt, darrere hi ha molta gent treballant. No sé si voleu dir alguna cosa d'eixa gent que pareix com que...
2: Més invisible, no?
1: Sí, no?
2: Sí. Si treballa invisible, pues, des d'ací de l'Ajuntament, per exemple, tot el tema del personal de manteniment i d'obra, no es veu, però tu arribes a l'entrar i està tot a punt. I màgia no és. Són manetes treballant, arriba un sopar, arriba un acte a la plaça, està tot enllestit per a que comence. Pues, tota aquesta gent és imprescindible dins de les festes.
0: Sí, jo igual, jo el dia de la proclamació ja ho vaig dir, jo sóc la cara visible de l'associació com a president, però darrere de mi, a la meva junta directa, la junta de govern, tots els comparsistes que, pues, al final són tots els que treballen per la festa. Jo puc, el que ha dit, puc pues, tindre la meva responsabilitat, però darrere de mi hi ha un gran equip que fa possible que tot pugui eixir. Igual com també l'Ajuntament té seus treballadors, nosaltres també l'associació té seus comparsistes que són els que disfruten, però també amb responsabilitat del càrrec que tenen i de la labor que tenen de fer disfrutar al poble.
3: I com queden, crec que 5 minutets ja per arribar a les 2 de la vesprada, cal fer la tasca de la pregonera i del pregoner. Cal convidar a la gent de la nostra comarca de la Vall d'Albaida.
1: Sí, però abans volia jo preguntar...
3: Ah, pues tira-li, tira-li.
1: Sí, no, per l'economia local, perquè unes festes també fan d'atracció, no? Per a la gent, per a aquesta gent que ara aneu a dirigir-se després, és una manera d'ajudar a comerços, a restaurants, no?
3: I és que a més jo crec que avui en qualsevol bar o restaurant no crec que ni que t'agafi ni del telèfon.
2: Segurament
3: imagina't,
2: no.
3: Segur.
2: Per exemple, ahir en l'espectacle de Pep érem 700-800 persones en allà, que eixes a sopar, que eixes a comprar, que estàs allí fent un gelat en l'avinguda, i estos dies igual. Vull dir, sí que n'hi ha un menys d'economia. Sí que es nota que la gent està en el carrer i estem gastant.
3: I aquesta gent també treballa pel poble. Si ho pensem, d'aquesta forma, és així, totalment. Les deixo ja que faig una tasca de pregoners o pregoneres o...
1: Sí.
3: Doncs, avant, 33 municipis de la Vall d'Albaida, el vostre el deixar, 34 municipis de la Vall d'Albaida. Què voleu dir-los? Per a que passen, ja no sols demà, sinó els dies que venen de festes, comencem per Miguel.
0: Pues jo dic que, sobretot, que no tinguem por a la calor. Que no fa calor.
3: La setmana passada estàvem parlant de 44, de
0: 45... Final, i ja està. Que vinguin, per favor. Que vegin, com ha dit Mati, cada poble té la seva idiosincràsia. Però allà lo té la seva forma. Les festes d'allà lo són especials. Així que convidem a tota la gent, no només de la Vall d'Albaida, sinó de tota la província de València, d'Alacant, d'on vulguin, que tenen les portes obertes, que els acollirem com en casa, no sols demà, sinó la resta de dies, que també hi ha actes importants, tinguem professors, tinguem ambaixades i tinguem molta festa per davant, sinó que seran benvinguts i benvingudes.
1: Mati?
2: Pues el mateix, convidar a tot el món que vulgui vindre a disfrutar dels modes i cristians. Pensem també que després per la nit, que tinguem un poquet per a cada perfil de visitant que pugui vindre a Yelo. I que si fa calor, pues una calçalleta i se n'anem.
3: Que
2: no passa res, un estiu.
1: Doncs cal recordar que tota la programació de les festes d'Aielo, d'aquestes festes patronals i de morts i cristians, es poden trobar socials de l'Ajuntament i les xarxes socials Junta de Fons i Cristians. Doncs, Miguel Mateu, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
1: I Mati Castelló, moltes gràcies per acollir-nos així a la vostra casa per fer aquest programa en directe.
2: A vosaltres per donar-li difusió a les festes de morts i cristians d'Aielo.
1: Gràcies. Tomàs, fem aquest últim paronet de publicitat?
3: Sí, tocarà, però jo li llevaria tot el temps a l'hora 14 i ens quedem així fins a les 3 o a les 4 de la vesprada, no estaria malament.
1: Anem allà.
4: Hoy por hoy, Vall d'Albaida.
5: Ja està als quioscos l'Extra Moros i Cristians 2026, que dita-lo clar. Entrevistes als càrrecs, els actes, articles d'interès i les millors imatges de les festes de l'any passat. Tot això i molt més a l'edició especial que l'Oclar dedica als moros i cristians d'Ontinyent. No et quedes sense el teu exemplar.

0: Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
1: Dissabte, a les 7 i quart de la vesprada, primer partit de la pretemporada. Yeclano, de segona ref, Ontinyent. Partit a benefici de la Fundació Diabetes Zero. Dissabte, a les 7 i quart de la vesprada, tots i totes amb els xiquets i xiquetes de la Fundació Diabetes Zero.
2: Ontinyent ja prepara el dispositiu especial per a la Setmana Gran de Moros i Cristians, que tindrà lloc del 16 al 24 d'agost, així com els dies previs. L'Ajuntament ha celebrat una reunió de coordinació amb la Societat de Festes, la Policia Local, Policia Nacional, Protecció Civil i els diferents departaments municipals per planificar els actes, els talls de carrers, els horaris i tots els servicis necessaris. La regidora de Festes, Àngel Muñoz, ha destacat que els preparatius impliquen la coordinació de centenars de persones entre personal municipal i extern, per garantir que les festes es desenvolupen amb normalitat. A més, ha fet una crida tant al veïnat com a les persones visitants perquè gaudisquen de les festes amb civisme, respectant la convivència i fent un ús responsable dels espais públics i del mobiliari urbà. Si continuem a la capital comarcal, avui s'estrena la nova residència de la Beneficència que culmina al barri del Jombo. Les noves instal·lacions quasi d'obcendre, passant de 41 a 97 places, espais més amplis, moderats a les necessitats més majors. L'alcalde ha destacat que el projecte obri una nova etapa en l'atenció a les persones majors d'Ontinyent. I per altra banda, la Diputació de València ha aprovat una inversió de prop d'1,2 milions d'euros per completar la museografia del Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana. El director de l'Etno, Joan Seguí, ha explicat a Ràdio Ontinyent que la museografia permetrà donar contingut als espais expositius amb recursos audiovisuals, interactius i peces patrimonials. L'escoltem.
3: Crear. Diguem el discurs, un discurs, una història en tres dimensions dins, i és una història que ha de ser atractiva, que ha de ser moderna, que ha d'agradar, és un equilibri, a vegades difícil, i ha d'agradar i ha de ser suficient per a la gent que ho ha viscut, la gent del de la comarca, que coneixen moltíssim, perquè ha sigut la seva vida. No ens enganyem, i està en l'ambició nostra que sigui una història internacional.
2: I al web de Ràdio Ontinyent Cadena Ser tenen tots els detalls. Ara, agafem aire i entrem en comarca.
4: Atención. Este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres Cable Wall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. Cable Wall. Este verano disfruta ilimitadamente.
5: Albaida y su circuito se deslizan al desafío del slalom. El sábado 1 de agosto celebramos el campeonato slalom de la Comunidad Valenciana en una velada nocturna. Precisión, destreza, frenadas, acelerones. Todo en uno para dar espectáculo. Recuerda, el 1 de agosto a partir de las 20 horas tienes cita en el circuito Albaida con el campeonato slalom nocturno. Entradas populares y niños gratis. Patrocinan Champs Power, Escudería Bengala, Ayuntamiento de Albaida y Federación Valenciana de Automovilismo.
2: La Generalitat ha resolt la convocatòria del Pla Restaura 2026, dotada amb més d'1 milió d'euros, que permetrà finançar 110 actuacions de modernització, conservació, equipament i restauració de museus i béns patrimonials de la Comunitat Valenciana. Les ajudes busquen millorar les infraestructures museístiques, fomentar l'accessibilitat, incorporar noves tecnologies i garantir la conservació del patrimoni cultural valencià. A la Vall d'Albaida, Agullent rebrà prop de 6.000 euros per a completar la tercera fase de l'exposició del Museu Molí Fariner. A Albaida, el Museu Internacional de Titelles obté més de 10.000 per a substituir els equips de climatització, mentre que la Casa Museu José Segrelles frega els 6.700 euros per a actuacions de modernització i conservació. A més, el Museu Internacional del Toc Manual de Campanes serà el projecte amb més finançament de tota la comarca. També a Bocairent, el Museu Antonio Ferri comptarà amb més de 5.700 per al seu disseny museogràfic. Finalment, a Ontinyent, la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia rebrà aproximadament 2.800 euros per a l'actualització del seu material audiovisual. Més qüestions, anem municipi per municipi, perquè Fontanars dels Alforins ja mira cap a 2027, en què commemorarà el centenari de la seva Constitució com a municipi. Amb aquest objectiu, l'alcalde, Julio Biosca, s'ha reunit amb el president de la Diputació de València, amb Vicent Mompo, per demanar el suport de la institució als actes previstos. Entre les iniciatives hi ha l'edició d'un llibre sobre la història del poble, la recuperació de símbols locals i la composició d'una partitura per a l'himne de la patrona. Escoltem les paraules de l'alcalde.
6: Notem i sentim el recolzament i l'espenta

0: de la gent del poble que vol, diguem, que aquesta data siga significativa. Aleshores, és com una reafirmació de l'interès que tenim per fer que el nostre present com a poble siga el que és molt bo, però que el nostre futur, diguem, que no siguin només 100 anys, sinó que siga molt més. Aleshores, i la suma de tota la participació, la implicació, diguem, que ens reafirma com a identitat de poble que som.
1: I allà lo de Malferit han finalitzat les obres de substitució de les finestres de la part antiga de l'escola infantil municipal La Serratella. L'actuació ha permès renovar una fusteria que havia quedat pendent d'altres reformes i millorar així l'eficiència energètica de l'edifici. Els treballs han suportat una inversió de prop de 44.000 euros finançada a través del Pla Obert d'Inversions de la Diputació. Des de l'Ajuntament destaquen que aquesta actuació contribuirà a reduir el consum energètic i a oferir unes instal·lacions més confortables tant per a l'alumnat com per al personal del centre. I de les inversions locals, passem a un projecte que abasta tota la comarca. La Mancomunitat de Municipis desenvoluparà un nou model de resiliència rural i adaptació al canvi climàtic amb el suport de la Diputació. El projecte contempla mesures de prevenció intel·ligent d'incendis, recuperació de sòls degradats, educació ambiental i la posada en marxa d'un Living Lab, un espai de col·laboració entre universitats, empreses i administracions per impulsar solucions innovadores. La iniciativa forma part del programa d'innovació de la Diputació, que finançarà 13 projectes repartits per diferents mancomunitats valencianes. I acabem parlant de solidaritat. El Fons València per la Solidaritat ha mobilitzat més de 100.000 euros per donar resposta a la crisi humanitària provocada pels terratrèmols de Veneçuela. Entre 17 ajuntaments que han fet aportacions extraordinaris, hi ha 2 municipis de la Vall d'Albaida, l'Olleria i Castelló de Rugat. Els recursos permetran desenvolupar 2 projectes coordinats amb ACNUR i UNICEF per distribuir material d'emergència a 375 famílies i restablir els serveis d'aigua, sanejament i higiene. Amb l'objectiu de beneficiar directament unes 4.500 persones. I anem a l'agenda. A Ontinyent, la programació de l'estiu jove continua aquest divendres amb una de les activitats més esperades pels joves. A partir de les 8 de la vesprada, la piscina municipal acollirà una festa holi i d'espuma organitzada per la regidoria de joventut. I si entrem a la resta de municipis de la comarca, allà a lo de Malferit, les festes patronals continuen avui. A les 7:30 de la vesprada es disputarà el trofeu de festes de Raspall al Trinquet i la nit continuarà amb el 5è festival folclòric d'intercanvis a la plaça del Palau del Malferit. Després serà el torn del tradicional correfoc pels carrers del municipi. D'allà lo de Malferit passem al municipi de Benicolet, que també viu ja els primers compassos de les seues festes patronals. Aquest matí s'ha celebrat una cursa de natació infantil i de vesprada la societat musical recorrerà els carrers en cercavila junt amb els festers d'enguany. També contar-los que la festa s'allargarà fins ben entrada la matinada amb l'actuació de l'orquestra Freedom. L'alcalde de Benicolet, Ivan Martínez, ens ha contat com afronta el municipi aquests dies tan esperats.
2: Van començar i anar en el pregó de festes. El pregó de festes dels moros i cristians. Es presenten totes les filaes i, com no, les capitanes que vostès tenen este any, la capitania, la fila Pilates. En este cas, en guany, tinguem 2 capitanes, que són Elisa i Araceli. I a partir d'ahí ja no parem hasta el divendres, que comencem el divendres dia 31 de juliol, és la vespre de festes.
1: I continuem el recorregut per la comarca fins a Bocairent, on aquest divendres també hi ha una agenda ben completa. A les 8 s'inaugurarà al Museu Antonio Ferri la col·lecció amb obres del pintor. I a les 11 la plaça de Bous acollirà un concert de jazz del Miquel Asensio Quartet. A més, el Mercat Municipal posa en marxa la campanya a l'estiu El Mercat et Premia, que s'allargarà fins al 14 d'agost. El cap de setmana continuarà amb la festa de l'estiu. I sense deixar les propostes culturals, disculpen, Guadasequis serà aquest divendres una de les parades de la mostra de Titell d'estiu a la Vall d'Albaida. A les 9:30, la plaça del poble rebrà l'espectacle Royal Cirque de la companyia La Fica. I otra, aquesta nit, el tret d'eixida, les seues celebracions amb la tradicional nit de l'olla. Les activitats començaran amb l'inauguració de l'exposició Mans Hàbils i culminarà amb el sopar de comparses a la plaça del Santíssim Crist dels Prodigis. Després dels actes religiosos del matí, la vesprada deixarà pas a la gran cavalcada de disfresses, la processó, un castell de focs artificials i ja de matinada el correfoc i la rebel·la amb l'orquestra Enjoy. I tanquem aquesta agenda a Llutxent, però canviant la música i la festa per una proposta per gaudir de la natura. La ruta de la Sénia culminarà amb els tradicionals contes a la llum de la lluna, una activitat que convida avui a descobrir un dels paratges més emblemàtics del municipi.
3: Hora 14, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
1: contant-los que en la crònica esportiva cal destacar que el femení va acariciar el titif, però va acabar caient a la final davant l'Elx a la tanda de penals. Enhorabona pel treball a les xiques. Per altra banda, Centaur s'estrena demà la pretemporada davant el Yeclano de Porter Solidari del partit. Això es destinarà a la Fundació Diaro. El partit es jugarà demà al Clariano a les 7:15 de la vespre.

Prada. Demà tenim l'eslàlom circuit d'Albaida i en el marc del circuit de carrers populars de la Vall d'Albaida avui és la volta a peu a Castelló de Rugat. Recordar-los que està de guàrdia Ontinyent en la farmàcia de Sant Rafel a la Vall d'Albaida, la de Benissoda. Que tinguin una molt bona jornada i un bon cap de setmana.

0: Financia tus compras en 6 cuotas sin ir a pagar dentro de 6. Estamos muy cerca de ti y en Rapimueble.
1: Et sona ser empresarios?
2: Amb la ràdio i les empreses, no?
1: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
2: I què cal fer per apuntar-se?
1: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios...